ja els hi era la vida. Bé, de que la, no s'era perquè no podíem ser a música. I de vell a mi costa que quan tomàs de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de mullar. No s'ho podia innovar, eh?